vista i quan mos creuàvem mos solíem mirar de reull. Mos saludàvem cada dia, no sé què em passava, que ja me quedava amb un dolç atregust. Durant la meva feina no me concentrava perquè l'ocupava tots els meus sentits. Lo que jo no sabia és que ella sentia

vaig estivant pedretes. Sot rats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan

Bueno, aquesta és la primera cançó que varen fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla de Planell.